0: Pero, ¿y si el problema no es la memoria, sino cómo se utiliza en la escuela? La memoria, nos guste o no, es el gran órgano que sustenta el aprendizaje. Un órgano que interviene en el razonamiento, en la invención, en la creatividad y en la combinación de ideas. Sin el almacén de la memoria, obviamente, no hay aprendizaje. Pero tal y como propone Marina, quizás haya que buscar fórmulas que no se basen simplemente en la repetición. Como hija de profesores y con una madre catedrática justamente en pedagogía, he escuchado desde pequeña acalorados debates sobre la utilidad de la memoria, en la nueva y en la vieja escuela. Decía Ortega y Gasset que para tener mucha imaginación hay que tener mucha memoria. La imaginación, sin duda, se nutre del recuerdo. Y estos días de nervios seguro que serán recordados para siempre por miles de jóvenes que, tras la angustia y la incertidumbre, se enfrentan por fin al mejor verano de sus vidas. Que tengáis buena semana, Juan Ramón. Hasta el lunes.
1: Hasta el lunes, Eva Baroja.
2: Gracias. Buen fin de semana.
1: Las 8 menos cuarto, 7 menos cuarto en Canarias. Ahora en las mañanas de Radio Nacional la información de las territoriales de la radio pública. Hasta dentro un rato.
3: Radio Nacional de España, las Islas Baleares. Serveis informativos. Bon dia, falta un quart d'hora per les 8. Hem de parlar de dos nous desallotjaments d'assentaments il·legals a Eivissa. En una vila feia temps que s'hi ajuntaven una trentena d'autocaravanes, l'altra situat en el Parc Natural de Ses Salines, sent a més recent, però l'Ajuntament ha volgut actuar tot d'una. A Palma, Bisbat i Cort tornen a significar diferències per com s'està gestionant el desallotjament de l'antiga presó. Avui és dijous 4 de juny. Paco Lagunas al control tècnic. Us saluda Xisco Díaz, repassant més titulars amb Jaume Vinyes. La guerra alenteix les reserves.
4: Així ho ha admès la Federació Hotelera de Mallorca, que reconeix també que algunes agències de viatges estan rebaixant preus, si bé ho atribueix a campanyes agressives puntuals.
3: Melià també abandona Cuba.
4: La companyia hotelera segueix les passes d'Iberostar i anuncia que deixa d'operar una quinzena d'hotels a l'illa. La cadena afirma que l'impacte econòmic serà mínim perquè la gran majoria d'aquests hotels ja estaven tancats.
3: I en els esports, avui el Palma Futsal es juga el pas a les semifinals de la competició del títol de Lliga. S'enfrontarà al Manzanares i també s'entrena a l'escenari del partit de Somos la selecció espanyola femenina de futbol. Pendents del temps, Agència Estatal de Meteorologia, Juan Carlos Piña, bon dia.
5: Què tal? Molt bon dia. Avui a les Illes Balears continua el temps estable en un dia en què les temperatures se mantenen sense canvis o baixen lleugerament, excepte al nord de Mallorca i a Menorca, on pugen. Màximes de 27 graus a Palma i Eivissa, 26 a Mahó, 25 a Formentera. Per altra banda, bufa vent fluix a moderat de la component sud. És una informació d'EMET.
3: Tenim 22 graus a Formentera, 21 a Eivissa, 20 a Palma i Mahó. I volen saber també com s'està circulant per les carreteres, Direcció General de Trànsit. Juan Amplanes, bon dia.
6: Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment es troben retencions a l'autopista d'Inca, a l'altura de Binxalem, fins a l'altura de Santa Maria de Santi Palma, i també a l'altura de Poligonal Son Castelló i a l'incorporació cap a la via de cintura. I a la via de cintura trobar les complicacions habituals a l'altura de Can Blau, fins a l'altura de sortida, cap a la carretera Soia, i a l'altura de Sa Taulera en sentit Andratx. I per acabar també trobaran retencions a l'autopista de Llumallor, a l'altura de sortida de Despilarí, fins a l'altura de l'aeroport en sentit Palma. Això és tot pel moment. Molt bon dia.
3: L'Ajuntament d'Eivissa ha acabat de desmantellar l'assentament il·legal de Sa Joveria, situat a tocar de l'Hospital de Can Misses. Estava format per una trentena d'autocaravanes. Molts dels residents pagaven lloguers d'entre 450 i 550 euros.
4: L'Ajuntament va començar dimarts a retirar amb grues les caravanes que encara estaven a la zona i se les han dut al dipòsit municipal. Ahir, durant el dematí, un camió de la concessionària municipal de neteja bloquejava l'accés al solar i a la tarda ho feia un vehicle de la policia local per tal que els ocupants tornessin a introduir-se a l'assentament.
3: Això a Vila, però Sant Josep també s'ha desmantellat un altre assentament.
4: Aquest en el mateix Parc Natural de Ses Salines. Una dotzena de caravanes i tendes de campanya s'haurien instal·lat la jornada de dimarts en aquesta zona protegida i el consistori va iniciar l'operatiu per al desallotjament després que veïns i usuaris de la zona alertassin la policia local. S'han interposat una dotzena de multes que poden suposar sancions d'entre 10.000 a 30.000 euros. Alguns dels residents procedien de la zona de Sa Joveria.
3: Això a Eivissa i a Mallorca, el bisbat demana a Cort que el desallotjament de l'antiga presó es faci de manera esglaonada. L'Ajuntament reuneix avui la Junta de Seguretat per coordinar el dispositiu amb delegació del govern. Xavi Ara, bon dia.
7: Bon dia. El bisbe de Mallorca, Sebastià Altavull, defensa que les persones desallotjades puguin tenir una acollida personalitzada.
8: No podem rebre massivament 100 persones perquè no sabríem on posar-les. De moment no se mos ha facilitat cap ningú per acollir. Saben de la nostra oferta, esperam la seva resposta. Jo sí que ho he rebut a nivell personal. He rebut algun d'ells que m'han dit que vol ser acollit i serà acollit i respost.
7: Més de 120 persones s'han anat voluntàriament des de finals del passat mes de febrer, quan Cort va començar el procés administratiu i judicial per recuperar el recinte. La portaveu municipal, Mercedes Celeste, afegeix que ja no ho poden allargar més.
9: Aquesta situació s'ha de posar un límit, i el límit se va posar quan ja s'havien acabat totes les vies administratives. Per tant, en aquest moment ja tenim un auto judicial que mos diu: desallotgeu.
3: Més coses. Melià Hotels deixa d'operar 15 establiments a Cuba després de l'ultimàtum dels Estats Units fins al 5 de juny per sancionar empreses estrangeres que operin a l'illa en relació amb el conglomerat militar del país. La cadena afirma en un comunicat que l'impacte econòmic serà mínim perquè la gran majoria d'aquests hotels ja els té tancats per problemes energètics i de caiguda de la demanda turística.
4: L'hotelera mallorquina suma així a la decisió d'Iberostar, l'altra hotelera mallorquina que també ha abandonat Cuba, deixant d'operar 12 hotels vinculats a la cadena Gaviota, filial del conglomerat militar cubà.
3: I en aquest context, el govern ha mostrat la seva preocupació per la situació de les empreses hoteleres mallorquines a Cuba. Els dona suport el conseller de Turisme, Jaume Bauzà.
10: Màxima predisposició a ajudar en el que puguem, no? Ara, tot i és cert que és un tema empresarial que nosaltres des d'aquí veiem en preocupació i esperem que se pugui solventar el més ràpidament possible.
4: El conseller també s'ha referit a les obres d'ampliació de l'aeroport d'Eivissa. No dona credibilitat en aquest sentit a les explicacions d'Aena, que la relaciona amb la necessitat d'adaptar les instal·lacions a les noves normatives de seguretat. Per cert, Aena ja ha retirat la polèmica lona publicitària de l'aeroport de Palma, que, segons va denunciar el govern, vinculava Mallorca amb el turisme d'accessos.
3: I els hotelers de l'illa reconeixen l'enlentiment de les reserves per mort de la guerra a l'Orient Mitjà.
7: Descarten, però, cap baixada de preus, llevat d'alguna campanya agressiva per part d'alguna agència de viatge per estimular les vendes. Maria José Aguiló és la vicepresidenta de la Federació Hotelera de Mallorca.
11: Famílies o joves estan tenint un comportament una mica més lent o més cautelós a l'hora de reservar.
7: Altres veus del sector s'hi parlen d'una baixada de preus per viatjar en plena temporada a les Balears, inèdit des de la pandèmia. Beatriz Oficialdegui és la directora de màrqueting de Destinia.
12: En Tenerife y en Mallorca sí que vemos bajadas más pronunciadas, hablamos de entre 100 y 300 euros menos por la misma reserva que el año pasado.
7: Mentre destinacions competidores com Turquia o Dominicana augmenten preus, des de Destinia diuen que la rebaixa a Mallorca o Menorca cerca evitar el que va passar l'any passat, quan el principal mercat emissor, l'alemany, va caure de juny a setembre fugint de la calor i la saturació.
3: I això el mateix dia que sabíem que l'índex de pressió humana de les Balears ha batut un nou rècord el mes de març. En concret, segons dades de l'Ibestat, dia 31 hi havia tot l'arxipèlag 1.520.000 persones, una xifra que supera en gairebé un 10% la major registrada al març de l'any passat.
7: La mitjana del març va ser de 1,37 milions de persones, la qual cosa suposa un increment de l'1,87% respecte del març del 2025. Això vol dir que de mitjana cada dia del mes de març d'enguany hi havia 25.000 persones més que l'any anterior.
3: I el PSIV ofereix al Partit Popular els seus vots per regular l'entrada de cotxes a Mallorca sempre i quan la mesura pugui entrar en vigor de forma immediata.
4: Proposa el govern d'en Marga Provenç aprovar demà divendres al Consell de Govern un decret llei per no haver d'esperar la tramitació de la proposició de llei que impulsa el Consell de Mallorca. El ple de la institució insular votarà també demà el text de la norma. Previsiblement sortirà endavant, però només es tractaria d'una aprovació inicial. Després serà necessari un període d'exposició pública i al·legacions, tornar el text al Consell i validar-lo al Parlament, per la qual cosa ja s'ha descartat que la limitació de vehicles a Mallorca pugui entrar en vigor aquesta temporada turística. Per agilitzar el procés, Amanda Fernández, diputada socialista, estén la mà al govern. Si aproven un decret llei, diu, garanteixen el seu suport per convalidar-lo al Parlament.
13: Jo deia, cada dia mos trobam amb embossos, però ara, més que mai, ara és quan estan entrant aquests més de 100.000 vehicles de lloguer a la nostra illa, d'aquestes multinacionals que, a més, tributen a fora. Per aturar tot això, no volen que passi un any més. Per tant, la nostra proposta, dugui un decret llei, tindrà mà estesa del Partit Socialista per donar una resposta més que urgent i necessària per mallorquins i mallorquines de les nostres illes.
3: 7 i 53 minuts. El govern continua demanant més recursos al govern central per atendre l'augment d'arribada de persones en pastera. Així ho ha reclamat la consellera de Benestar Social, Sandra Fernández, després de la conferència sectorial de serveis socials celebrada a Formentera, Ignasi Gras.
14: Després d'un cap de setmana on a l'illa de Formentera han arribat fins a 236 migrants, dels quals 17 menors, la consellera de Família, Benestar Social i Atenció a la Dependència, Sandra Fernández, ha carregat contra el govern central i l'ha culpat de no tenir una política migratòria realista.
15: Pero lo que seguimos demandando al gobierno central son recursos efectivos para atender a todos estos menores, porque evidentemente con la financiación que no llega no es suficiente, pero también que tenga una política migratoria real i eficaz que acabe con esta crisis humanitària. ¿No?
14: Des del Consell Insular també reclamen solucions. Diu Maria Cristina Costa, consellera de Benestar Social del Consell de Formentera, que no n'hi ha prou amb els 4,1 milions d'euros que el govern balear els va portar per aquesta qüestió.
16: L'Estat sap els menors que arriben, sap els migrants que arriben, saben també que les forces de seguretat demanen més personal, que Formentera siga un puesto de primera instància.
14: Tot plegat en una conferència sectorial de serveis socials que s'ha celebrat aquest dimecres a Formentera.
3: I més coses, el govern destinarà 420.000 euros al foment de la redacció o renovació de plans d'igualtat dins les empreses. Si hi haurà més una partida específica per fomentar la implantació de mesures previstes a la Llei Balear de Conciliació.
7: Actualment hi ha 637 empreses que han registrat plans d'igualtat a les illes. Moltes d'aquestes s'han d'actualitzar, molts d'aquests plans s'han d'actualitzar enguany i les empreses afectades podran acollir-se en aquest

0: normativa que harmonitzi tota l'etapa educativa 0-3 i que sigui una competència, com que, ja que és una competència bàsica estatal, que sigui una norma bàsica estatal perquè puguem unificar l'ensenyament 0-3 a nivell de tot Espanya.
1: En successos, un nen de 3 anys s'ha resultat ferit molt greu després de caure d'un primer pis a un edifici d'Inca. Va ser ahir a les 4 a l'hora baixa al carrer mossèn Andreu Caimari. Un veïnat va alertar emergències després de sentir els crits de la mare. Encara es desconeixen les causes. De moment, el menor ha ingressat a l'hospital de Son Espases i sembla que l'impacte li ha causat un traumatisme cranioencefàlic. Les autoritats investiguen el succés i és previst prendre declaració als testimonis i les persones de l'edifici.
2: Bombers de Mallorca actuen aquests moments en l'extinció d'un incendi industrial a Binissalem. Ho està fent des de la 1:30 de la matinada, tot i que l'incendi, segons informen des del cos, ja està controlat. Estan actuant en aquests moments efectius del Parc d'Inca, d'Alcúdia i Manacor.
1: I la Policia Nacional investiga l'aparició dimarts del cadàver d'un home amb vaixell pesquer atracat al port de Vila. El cos no presenta signes de mort violenta a l'espera de l'autòpsia. Els bombers varen haver d'intervenir en el rescat del cadàver, ja que es troba en una zona molt estreta de l'embarcació. I un darrer apunt abans dels esports. Les Balears registren un total de 66 delictes d'odi durant l'any 2025, la majoria amb motivacions racistes, xenòfobes o contra el moviment LGTBI. Així es desprèn d'un informe elaborat pel Ministeri de l'Interior. I temps ara sí per a l'actualitat esportiva.
3: En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal se juga avui el pas a les semifinals pel títol de Lliga contra el Quesos Hidalgo Manzanares. Després d'empatar l'eliminatòria de quarts de final i forçar el tercer partit, avui a Somojas d'Antonio Vadillo hauran de guanyar per seguir competint dels play-offs. El tècnic preveu novament un partit molt igualat que se decidirà per detalls. En aquest sentit, diu haver aconseguit el factor camp esclau.
4: La ventaja nuestra es la cancha, ¿no? Nos la hemos ganado en la liga regular y, pues bueno, te lo decides y lo decides, prefieres decidirlo en tu casa que fuera de tu casa, con el apoyo de tu gente. Pero mira, el primer partido no fue suficiente, ¿no? Lo jugar en casa, entonces, en este sentido, preferimos jugárnoslo aquí, pero no es nada definitivo.
3: D'altra banda, la selecció espanyola de futbol entrenarà avui a Son Moix, on demà jugarà contra Anglaterra un partit clau de classificació per al Mundial del Brasil. Necessitarà guanyar per més d'un gol per superar les britàniques i situar-se com a primeres de grup a falta de només un partit per tancar la fase de grups. I pel que fa al Mallorca, el club espera resoldre pròximament la situació d'Omar Mascarell. El migcampista, que acaba contracte dia 30 de juny, es va lesionar muscularment el darrer partit contra l'Oviedo i estarà de baixa encara algunes setmanes.
5: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
1: Temps ara per repassar les portades de la premsa. Començam amb el diari. Almenys 25 persones viuen a Ciutadella en situació d'indigència i la imatge de portades per Javier Zamora, el director, l'entrenador, en aquest cas de l'Estia Menorca, amb una entrevista que ha fet amb el diari. Diari d'Eivissa té com a principal tema i principal imatge de portades sa peixateria. Diu Vila recupera sa peixateria i ho il·lustra amb una fotografia de la intervenció del batle Rafael Triguero durant la inauguració ahir. Periódico Eivissa, caos i col·lapse a Eivissa per la reforma judicial, un coi de botella i la imatge petita. La portada fa referència a l'alliberament de tortugues eivissenques que va dur a terme ahir el govern. Última hora, Melià deixa d'operar 15 hotels a Cuba després de l'ultimàtum de Trump. La imatge de portada és per a la presentació del Centre Universitari de San Pablo CEU a Palma i acabar amb el repàs amb el diari de Mallorca. Melià segueix a Iberostar i abandona la gestió de 15 hotels a Cuba. La imatge de primera plana és per l'adeu, diu el cartell de la polèmica a l'aeroport Port de Palma. Amb el repàs a les portades arribem a les 8, més notícies en 45 minuts a Ràdio 5.
6: Són les 8, les 7 en Canàries.
7: Las mañanas de Radio Nacional. Juan Ramón Lucas.
6: Muy buenos días. De jueves 4 de junio. Hay una frase en el sumario del caso Leire Díez que es una síntesis precisa del sentido y la misión de esta mujer y su jefe Santos Cerdán. La pronuncia un abogado en conversación con ella en una de las grabaciones realizadas por la Guardia Civil. Abro comillas. Dile al presidente y a tu jefe que espabilen de una puta vez o les van a joder la vida. Cierro comillas. Ahí está todo. Según la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, esta mujer...
8: Yo sé abreviar mucho esto. No necesito a todo
6: era
8: el mundo
6: la coordinadora de...

0: siente, ¿no?, el jugar en casa. Entonces, en este sentido, preferimos jugárnoslo aquí, pero no es nada definitivo.
1: D'altra banda, la selecció espanyola de futbol femení entrenarà avui a Somos, on demà jugarà contra Anglaterra, un partit clau de classificació per al Mundial del Brasil. Necessitarà guanyar per més d'un gol per superar les britàniques i situar-se com a primeres de grup, a falta de només un partit per tancar la fase de grups. I pel que fa al Mallorca, el club espera resoldre pròximament la situació d'Omar Mascarell. El migcampista, que acaba contracte dia 30 de juny, es va lesionar muscularment el darrer partit contra l'Oviedo i estarà de baixa encara algunes setmanes.
2: I avui a la cultura parlant de l'Art Palma Summer.
3: Una trentena de galeries d'art contemporani i espais culturals participen en l'11a edició d'aquesta cita que dona el sus a la temporada estival. Des de les 6 de l'hora baixa i fins a les 10 de la nit podrem gaudir de 50 exposicions en les quals participen més d'un centenar d'artistes. A més de les galeries privades, també espais municipals s'afegeixen al programa. Un d'ells és el Casal Solleric, que avui inaugura dues exposicions. Una d'elles, l'imprescindible, el gravat entre gravats, amb obra gràfica d'artistes com Andy Warhol, Picasso o Miró. Belfond n'és la comissària.
4: Hem volgut, de qualque manera, obrir el debat, no? Obrir les ments de la gent al davant de l'obra gràfica original, que sempre ha estat un poquet considerada com un art menor, i crec que creiem que amb aquesta exposició aconseguim treure'ns de damunt aquests complexes un poc absurds.
3: Entre les joies que hi poden trobar, la sèrie completa de Los Disparates de Goya. I l'altra mostra, que des d'avui acull el Casal Solleric, és Escarxa i Bau, que està instal·lada a l'Eujub. És la selecció de 12 obres performatives que fan referència a la transformació física de l'aigua. Fermín Jiménez n'és l'autor.
5: Trabajar con lo invisible, trabajar con lo que se deshace, con lo que no dura, con lo performático y con lo temporal frente a lo espacial. Entonces, desde lo visual, trabajar con la temperatura, trabajar con la evaporación, trabajar con lo que se nos escapa entre los dedos.
3: I d'entre les cites culturals per avui també destacam que a Formentera comença el Festival de Jazz avui en l'actuació de l'Anna Sasson Quartet. Aquí sentiu de fons, el Blue Bar serà a partir de les 8:30 del vespre.
6: Ràdio 5, Tot Notícies.
2: Un minut per les 9, repassam altres previsions informatives.
7: Càritas Mallorca farà balanç avui de l'activitat de l'entitat el 2025 i l'Hospital de la Creu Roja presenta el primer robot quirúrgic laparoscopi Toumi de les Balears. També els socialistes del Consell de Mallorca proposen mesures contra la massificació turística i viària.
2: I acabam amb una bona notícia. Muro dedicarà una plaça als Cucorba. El mític grup musical d'animació va ser fundat pel moner Francesc Aguiló el 1977 i en aquests 50 anys han tret 14 discs i més de 200 cançons infantils de la cultura popular. Han fet més de 3.500 actuacions a festes patronals i familiars. Els Cucorba van anunciar, recordem, la seva retirada pel gener de l'any que ve. Amb els Cucorba arribam a les 9 del matí. Tornem amb més notícies al butlletí de les 10.

0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Bon dia, és la 1:30. L'habitatge segueix sent un dels principals factors de risc d'exclusió social, fins al punt que Càritas Mallorca demana un nou pacte social per revertir la situació de pobresa que això provoca. A més, una altra dada, més de la meitat de les persones que van demanar ajuda l'any passat es troben en situació irregular. Esther Romero, directora de Càritas Mallorca.
1: De no estar en una situació de regularitat, son personas invisibles para el sistema, sin acceso a derechos básicos y atrapadas en una, no solo un empleo, sino en una vida sumergida, que fue esa denuncia como un factor de discriminación estructural.
0: És una de les notícies del dia en aquest dijous 4 de juny. Amb José Miguel Blasco, el control tècnic, us saluda a Xisco Díaz, repassant més titulars amb Jaume Vinyes. Advocats i juristes denuncien el col·lapse
2: dels jutjats amb la implantació dels nous tribunals d'instància. Se sumen a les reclamacions dels sindicats per la manca de personal i mitjans que provoca retards d'anys i anys amb els casos. Pablo Rodríguez és el portaveu del CESIF a la justícia.
3: Un juicio de la audiencia podría verse de aquí a 2 años. Podríamos calcular que un juicio en determinadas materias sociales, laborales, como el despido, que es urgentísimo, puede demorarse durante 1 año. Podemos hablar de que un pleito civil puede durarte 3, 4, 5 y en algunos extremos 10 años. Esto no puede ser.
0: Pica baralla amb el finançament autonòmic.
2: El delegat del govern, Alfonso Rodríguez, acusa la presidenta Marga Proens de no voler utilitzar 1.000 milions d'euros per desgastar l'executiu. I ella respon que el sistema proposat és una cortina de fum. Els escoltam.
4: Cerca de 1.000 milions d'euros sin ejecutar. Por lo tanto, aquí hay dos posibilidades. O una incompetencia a la hora de governar o una voluntat de debilitar esos servicios públicos.
5: Mentre jo sigui presidenta del govern, els ciutadans de les Illes Balears no pagaran en els seus impots els regalos del Partit Socialista a l'independentisme català.
0: Vox no garanteix el seu suport als pressupostos de Palma.
2: La formació considera que els acords amb el PP no s'estan complint, tot i que el seu portaveu no romprà relacions amb el consistori. A escoltar amb Fulgencio Coll i el batle Jaime Martínez.
6: Que haremos todo el esfuerzo con una oposición seria y responsable para que el buque llegue a bon puerto.
7: Don per fet que després de 3 anys donant suport en els pressupostos de l'Ajuntament no aturarà inversions que ells mateixos varen aprovar.
0: I tenim també titular d'esports.
2: De reentrenament avui, hora baixa de la selecció espanyola de futbol femení a Mallorca, i el Palma es juga la classificació per les semifinals de Lliga. Antonio Vadillo és l'entrenador.
8: La ventaja nuestra es la cancha, con el apoyo de tu gente. Pero mira, el primer partido no fue suficiente, ¿no? Lo jugar en casa. Entonces, en este sentido, preferimos jugándolo aquí, pero no es nada definitivo.
0: Anem a consultar quin temps farà a les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Juan Carlos Piña, bon dia.
9: Què tal? Molt bon dia. Avui a les Illes Balears, jornada estable en un dia en què les temperatures es mantenen sense canvis o baixen lleugerament, excepte el nord de Mallorca i Menorca, on pujaran. Màximes de 27 graus a Palma i Eivissa, 26 a Mahó, 25 a Formentera. Demà divendres tindrem el cel cobert amb precipitacions, en general dèbils, tendint durant l'hora baixa a predominar el cel poc ennigulat. Així mateix, les temperatures diurnes baixaran, més notablement, al nord de Mallorca quedant-se les màximes als 26 graus a Palma, 25 a Eivissa, 24 a Formentera i 23 a Mahó. És una informació d'AEMET.
0: I avui és dijous, com cada dijous tenim entrada anticipada. Endavant, Bernat Company.
10: Ràdio Nacional d'Espanya, entrada anticipada, amb Bernat Company.

0: Continuem entrada anticipada d'aquest dia 4 de juny, dijous, a Ràdio Nacional d'Espanya, amb més propostes musicals per aquest cap de setmana. En aquest cas, aquest dissabte, Serra Finadora, en es pot dir que el cicle Mallorca Concert Series de Trui ens convida a una hora baixa de bona música en directe, amb tres bandes ben interessants, amb les actuacions de Imarantia, aquest projecte impulsat pel gran Miquel Brunet, en Two Little Rooms, van estar aquí fa poquet, el duo a Teclat i Bou d'en Gori Matas i Naina Sanoguera, i en Anabel Villalonga, que serà la tercera proposta a les 9 del vespre aquí a Serra Finadora, com dèiem, amb la presentació, el desenvolupament, diguem, en directe de l'espectacle del disc Mà, en el que posa música els poemes de l'escriptor Miquel Àngel Adrover, i Anabel ha vengut avui. Entrada anticipada, Anabel, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Gràcies per venir a entrar anticipada.
1: Gràcies per ser convidada.
0: La primera vegada, ara parlàvem fora de micròfon, tu ets de Mó, ja em fa un parell d'anys que estàs per aquí, no? I també són primeres vegades perquè també t'has posat en el capdavant d'un projecte personal, no? Després de molts anys d'estar amb altres coses, fent feina, diguem, a la cuina de la música, no?
1: Exacte, sí, fa molt... Bueno, m'he dedicat a la música tota la vida, però sempre he estat fent de guitarrista i o de corista, molt de grups i projectes, cantautors i tot, i ara m'he atrevit a fer un disc per primera vegada en directe. Clar, a vegades m'hi diuen, és el teu primer disc? No, realment no sé si n'he gravat 17 o 18.
0: Sí.
1: Vull dir que n'he gravat uns quants, però aquest és el meu primer disc en solitari, on jo cant, toc, faig els meus temes, i de fet està gairebé fet tot.
0: Has posat música a poemes, no? D'un poeta de... És mallorquí, eh? Jo,
1: sí, el poeta és mallorquí, es diu Miquel Àngel Adrover, tot i que va estar a Menorca uns anys.
0: Sí.
1: Ell és glosador, i mos coneixem per això, sí, perquè fem gloses, i també és un molt bon poeta, campaner, i va fer un dia en broma, vam si poses música. I vaig enviar un projecte a unes beques que treien d'Esteta Principal de Palma, i me la van donar. I gràcies a aquesta beca vaig poder anar en els estudis de Cas Música a Santa Eugènia,
0: sí,
1: i allà vaig gravar aquest disc.
0: Perquè el disc no només és un disc, sinó també és un concepte, no? Podem dir, en directe, o com ho mostres en el públic, això?
1: Clar, això també va ser un repte, perquè quan t'ho vaig gravar és un disc bastant eclèptic,
0: sí,
1: perquè hi ha molt d'estils diferents, perquè cada cançó és un món, per tant... Perdó, cada poema és un món, per tant, cada cançó per jo és un món, no? I vaig haver de repensar com ho faria en directe, i de fet ho faig amb dues atlotes, amb la Sara Mingó ja en els teclats i la Núria Drové en el violoncel, i de fet cap de les dues sonen en el disc. Va ser una aposta de dir, vam, en directe, com puc enfocar, sí, tot això que sonen en aquest disc, que hi ha tantes coses, tantes col·laboracions i moltes coses fetes amb ordenador... I... Per jo també era un indagament gros, perquè sempre havia fet tot amb acústic, i abans com ho podia presentar, i vaig fer aquesta part així, la part més melòdica, que me la dutxero, i la part de teclats també me tira pistes i coses d'aquestes amb la Sara.
0: Molt bé. Abans parlaves que has estat molt d'anys fent feina al darrere, amb altres bandes, fent lletres, inclús per artistes...
1: Música, sobretot.
0: Perdona, música, vull dir... Per exemple, el menorquí il·lustre, no?, que és en Cris Juanico, no?
1: Sí, he fet bastantes coses amb en Cris.
0: I com és aquesta feina? O sigui, quin és un poquet el paper que té un músic quan hi ha un artista que li demana, escolta, un poquet posa música en això, no? Com, jo què sé, comparant, jo què sé, per exemple, amb Pancho Varona, no?, amb en Sabina, no? Escolta, en Sabina té un poema coenut i després hi ha gent que fa feina darrere per posar-li la música, no? Com aquesta
1: feina. A mi m'agrada molt. De fet, una de les coses d'ara, no?, que dius, ostres, has tardat més de 40 anys en treure un disc,
0: sí,
1: perquè fa vergonya, no?
0: Sí, sí,
1: bueno,
0: sí,
1: fa vergonya. Que ja m'agrada aquest paper d'estar darrere.
0: Sí.
1: Amb Cris, la veritat és que ell composa molt, però sí que a vegades li he fet arranjaments d'acords, i alguna vegada sí que mos han demanat algun projecte conjunt on jo he posat la música i ell la cantada. I, però, bueno, sí, he posat música a molts de grups amb els quals he estat.
0: Salvaida és un d'aquestes bandes, diguem...
1: Sí.
0: Bé, que molt conegudes, no?, i reconegudes, no?, del folk, no?, a Balears.
1: Sí, sí, sí, bueno, jo era molt joveneta quan vaig començar amb ells, i de fet, aquesta Ràdio Nacional, sí que vam quedar millor grup de folk d'Espanya del 2003, i això mos va fer moltes gires, tant d'Espanya, França, Alemanya, vam estar per Itàlia, Mèxic, vam estar molt de llocs, i ara m'ha fet gràcia tornar aquí. I clar, molt de temes sí els he fet jo, però clar, jo sempre estava darrere en la guitarra i fent cors, vull dir que no...
0: Contes un poquet més de la feina de Nanabel, fora, diguem, de lo que és la música en directe, també es fas altres coses, no?
1: I sí, sí.
0: Tens, diguem, estàs engrescada en moltes coses, en projectes interessants.
1: Sí, estic, no?, en diferents projectes. Bé, un projecte que per jo és molt ambiciós i molt gustós, estic amb un cantant de Nova York, que es diu Sam Larner, i amb ell sempre solec fer gires per als Estats Units, cada any en solec fer una.
0: I què feis? Com ho feis? On nau, per Estats Units? Com us passegeu? Bé, és molt gros, allò, no?
1: És molt gran. Vam a costa est, la feim sempre, sí. A Nova York, Boston, bueno, tota la part de Massachusetts, Connecticut, New York i tal, però hem estat des de Miami fins a San Francisco. O sigui que ens hem mogut moltíssim. Hem fet gires curtes, a vegades hem fet dues setmanes, però hem arribat a fer gires d'un mes i mig per allà rodant.
0: Quines són poques diferències que pot haver d'anar a fer una volta per Espanya o per si és Balears i anar per la costa de... per Estats Units,
1: per
0: a fer volta per Amèrica?
1: Mira, jo he de dir que era un lloc que tal vegada no hi hagués anat, no? Devia dir, mira, tens doblers? Sí, perquè tens com aquesta imatge molt de capitalisme, bueno, en el meu sentit,
0: sí,
1: de tot Amèrica i tot el que hi ha.
0: Sí, és un poc...
1: Però és molt gran i hi ha moltes, moltes coses amagades. Vull dir, jo en una gran ciutat, Nova York, tot i que he de dir que les grans ciutats no m'estiren, me va al·lucinar quan tu vas la primera vegada, se te'n va esbarrar-me baix. Però és que just surts de Nova York, allà, tant de camp i boscos i llacs, i hi ha molta naturalesa que realment coneixem com... el que mos venen, no?, que són les grans ciutats, però Amèrica és preciós i se viu bé, vull dir, sembla, hi ha molt de moments que sembla que estàs dins d'una pel·lícula de diumenge cap vespre.
0: Totalment. O sigui,
1: arribes en aquelles cases, no?
0: Ficar-se dins una pel·lícula, no?
1: Sí, sí, sembla que estàs dins una pel·lícula.
0: I què escolten, Anabel Villalonga, en el seu Spotify, si en té, o en el seu mòbil, te poses tu a escoltar música, quins són un poc el que tens ara en marxa? Si és que ho fas, hi ha molta gent que està... tan immers en lo seu que té poc temps d'escoltar música o llegir, no?
1: He de dir que té poc temps d'escoltar música i que n'escolt molta per aprendre. Sí. Per exemple, ara hem de fer lo de Jato amb en Cris estic estudiant. Ara també he fet cosa per un festival a Catalunya, Festival Perifèria, que m'he hagut d'aprendre temes de guerra, exili i revenja, pues he estat estudiant aquests temes. També estic dirigint gospel, estic amb... que abans també, clar, he dit lo d'Estats Units, però també estic amb un grup que es diu Figues d'un altre paner, estic amb un grup de veneres, bueno, Figues d'un altre paner és folk, estic amb un grup de veneres que es diu Arromandre, estic amb una lota que es diu Agua Villalonga, que és la meva neboda, que tenim un duet que fem cançons de dones i tal, vull dir que estic amb moltes històries ficada i quan escolt música generalment és per estudiar, per aprendre més temes, per empapar més. I si hagués de triar qualcú... Ai, és que és complicada aquesta pregunta.
0: Bé, no passa res, si no la va contestar, la deixem així...
1: Na Sílvia Pérez Cruz m'agrada molt, com a referent.
0: No fa molt que va estar per aquí.
1: Sí, la vaig anar a veure.
0: Sí, què t'assembla aquesta corrent de recuperació, no?, i de revisitar les cançons populars dels nostres avis, no?, inclús dur-les altres paisatges sonors, no?, que fan moltes cantants femenines, precisament, en el cas de, jo què sé, de les Pitxorines o de na Maria Hein o de la Júlia Colom, que se fiquen un poc dins un altre terreny, no?, però conservant un poc les arrels, no?, de la nostra tradició musical.
1: Jo m'ha semblat molt bé. De fet, jo tota la vida he fet folk, ha estat la música que més he viscut. De fet, amb 9 anys anava amb mon pare i mon mare amb un grup de Ball de Bot, de Menorca, a fer hotels tot l'estiu. Així que era molt petita, ja rodava. I és la música que més de jo me posa, no? A vegades m'ha fet molt d'anys, m'ha fet vergonya dir, no, és que jo me posa el folk, no m'agrada, no? I aquesta revifada que hi ha de folk m'encanta. M'encanta que hi hagi tanta gent jove que ho faci. Que ho fa des de punt de vista musicalment diferents. Cadascú ho entén com entén i jo crec que la música popular per estar viva, o sigui, s'ha de renovar per estar viva, si no és una peça de museu. I està molt bé anar al museu un dia, però el guai és cert que hi ha en el carrer.
0: Totalment.
1: Per tant... Bueno, en Figues també fem una mica, en Figues d'un altre paner, també fem una mica aquesta història. Bueno, no ens ficam tant dins l'electrònic, però sí que li donem una volta musical amb tot el que coneixem. I jo crec que està molt bé que hi hagi una revifada de folk. Clar que sí.
0: Fantàstic. Ma, és el títol del darrer disc, vull dir, i el primer, diguem, com a projecte personal de Nanabel Villalonga, que mostrarà aquest dissabte a partir de les 9 a la Refinadora en el Pont d'Inca, en aquest cicle de Mallorca Concert. que també duen Alejandro Sanz, o sigui, vull dir que és un...
1: Sí, compartir cartell en Alejandro Sanz és tot un què.
0: No, no, i no està gens malament. Tal vegada jo t'hi veig, eh? Jo t'hi veig allà darrere.
1: T'imagines?
0: No?
1: T'imagines?
0: Amb Imarantia, Miquel Brunet, Antúlio Rums i Nanabel, en aquest cicle que en dèiem, ha vengut a la seva guitarra. Això ja sabeu, estimats veïns, que ho enregistram els de matí, un poc aprest, i que els cantants sempre diuen que cantant en aquest moment ara mateix no m'ho ve molt bé, però t'ha fet cantar i t'han fet interpretar un tema que ara escoltarem en directe per acabar el programa d'avui. Només agrair-te que hagis vengut fins aquí.
1: Moltes
0: i
1: gràcies.
0: Molta sort, i esperen que no sigui la darrera vegada que ens trobem.
1: Molt bé.
0: Gràcies, Anabel. En Paco Laguna ha estat en el control tècnic, nosaltres ens acomiadam amb un tema que es dirà, no m'has dit el títol del tema que interpretaràs.
1: Es diu Cançó inacabada.
0: I de nou a veure com acaba.
1: D'existir. Sí, Cançó inacabada d'existir.
0: De nou a veure com acaba el programa avui. Ei, que vagi bé. Res.

0: fallecido. En esta misión, bajo bandera de Naciones Unidas, participan en torno a 670 efectivos españoles.
1: Gracias. Mientras en la región sigue la incertidumbre en medio de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, vamos a ver el reflejo económico Bolsa de Madrid. David Martínez, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Hoy el petróleo cae algo más de un 3%, está por debajo de los $95 por barril en el caso del Brent, de referencia en el mercado europeo. Con esto, las bolsas europeas cotizan al alza, con subidas que incluso superan el 1% en algunos casos. Aquí el IBEX 35 suma un 0,8% y recupera los 18.300 puntos. De nuevo, con el impulso de Inditex, que ya subió ayer gracias a sus resultados. En Wall Street, la apertura presenta más dudas, con caídas en el sector tecnológico y de inteligencia artificial. Pese especialmente el desplome de Broadcom, se hunde casi un 15% en la preapertura tras presentar anoche resultados del último trimestre.
1: Hay más, Rosa Perarna. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Sandra. Empezando por las protestas de los profesores, el conflicto se enquista en la Comunidad Valenciana y también en Cataluña. Allí los docentes han rechazado el preacuerdo que cerraron los sindicatos con la Consellería y que contempla una subida de sueldo de 400 euros en los próximos 4 años y un incremento de las plantillas. Barcelona, Laura Hurtado.
4: Los docentes de Cataluña rechazan el preacuerdo entre el Govern y los sindicatos mayoritarios y se comprometen a continuar con las movilizaciones. El sindicato USTE, que había pedido votar a favor, da marcha atrás y anima a todo el colectivo a salir a la calle mañana junto a la CGT, contrarios al preacuerdo. Laura Janés, secretaria general de Educación de la CGT.
5: Lo que pedimos ahora mismo es que el presidente Salvador Illa cese de manera inmediata a la consellera de Educación, a Esther Niubó, y que reabra negociaciones inmediatamente con el comité de huelga, que es lo que deberían haber hecho hace mucho tiempo.
4: Ahora los docentes tendrán que decidir cómo continúan el curso.
3: Este jueves es día de luto en Navarra, que despide a los 5 policías forales fallecidos ayer en un accidente de tráfico en la P8 cuando acudían a un curso de formación en Vizcaya. Esta mañana se ha guardado un minuto de silencio en el Parlamento. Autoridades, compañeros y vecinos están arropando a las familias en el tanatorio en Pamplona. Malta Zugaray.
6: Está siendo un adiós multitudinario el que se les está dando a los 5 policías forales. Una constante llegada de gente que quiere despedirse de ellos y apoyar a sus viudas y a los hijos que han quedado huérfanos de padre. El dolor es inmenso para esas familias y para los agentes, compañeros, amigos de los fallecidos. Hoy hablaba en nombre de todos el jefe de Policía Foral, Iván Ortueta.
7: Bueno, pues el cuerpo está muy tocado. Eran 5 personas de mucha valía, personal y profesionalmente, y es un golpe muy duro que costará ir pasando y digiriendo.
6: Mañana se oficiará el funeral, será a las 7 de la tarde en la Catedral de Pamplona.
3: Y otra despedida a Marjan Satrapi, la dibujante y directora de cine franco-iraní, autora de Persepolis, ha fallecido a los 56 años.
8: L'homme seul ne survit pas dans la nature.
3: En 2024 recogió en Oviedo el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades con un discurso en el que reivindicaba la empatía. Su familia ha explicado en un comunicado que la historietista ha muerto de pena un año después del fallecimiento de su esposo. Corresponsal en París, Antonio Delgado, buenas tardes.
9: Buenas tardes. Era una artista inmensa, ha escrito el presidente Macron. Convirtió una infancia iraní en una fábula universal, añade. La muerte de Satrapi ha conmocionado esta mañana Francia, donde era muy célebre como autora de Persepolis, ese gran fenómeno editorial, pero también como voz del exilio iraní, abanderada de la revuelta de las mujeres contra los ayatolá.
10: Le slogan Femme et Liberté.
9: Mujer, vida y libertad, su última obra, era un homenaje a esa causa. Ha muerto de tristeza, dice un comunicado de su entorno, tras la pérdida de su marido. Cambiaste el mundo con los cómics y los cómics te daban igual, le ha despedido compungido su amigo, el dibujante Joan Esfar.
1: Gracias. Y en los deportes, al candidato a la presidencia del Real Madrid, Enrique Riquelme, le van a poder escuchar esta noche en Tablero Deportivo, en una entrevista que se acaba de producir y en la que ha salido desgranando su programa, ¿no? Daniel Ambuero, buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, ahora mismo acaba de producirse esa entrevista, esa visita de Enrique Riquelme a las instalaciones de Prado del Rey en Radio Nacional de España y contestando, entre otras cosas, a los mensajes de Florentino Pérez. Pero lo más importante, lo que ocurrió ayer, el anuncio y posterior desmentido de su entorno del fichaje de Haaland por el Real Madrid.
12: Tiene un contrato de más largo plazo con el City, habrá que sentarse por supuesto con respeto con el City, pero Haaland al final pues tiene una cláusula y tiene unas condiciones y yo me comprometo, hay que proteger, yo entiendo que hay que proteger a los jugadores, pero en este caso son decisiones que estaban habladas y hay una claridad, si yo soy presidente del Real Madrid, jugarán en el Real Madrid.
11: Otros nombres también ha puesto encima de la mesa, como el de Rodri. Luego escuchamos más en un día en el que el protagonismo también es el de la selección absoluta masculina de fútbol, donde está Rodri. Por cierto, juega un amistoso en A Coruña ante Irak hoy a las 9 de la noche. Ya están incorporados todos los jugadores convocados, los tres que faltaban que disputaron la final de la Champions, Fabián, Zubimendi y Raya. Y tras el amistoso de esta noche, después tendrán que partir hacia Estados Unidos, donde terminarán su preparación para ese Mundial. Debutamos el día 15. Y también comparece la selección absoluta femenina, pero en sala de prensa, porque juegan mañana ante Inglaterra el penúltimo partido de la fase de clasificación de grupos para el Mundial de 2027 en Brasil.
1: Pues todo esto y más a partir de 12:30, ahora nuestros compañeros de los centros territoriales.
13: Radio Diari Migdia, Radio Nacional de España a las Illes Balears. Molt bon dia. 2:10, l'habitatge segueix sent un dels principals factors de risc d'exclusió social, fins al punt que Càritas Mallorca demana nou pacte social per revertir la situació de pobresa que això provoca. Tot d'una us explicam en aquest dijous 4 de juny amb José Miguel Blasco al control tècnic. Us saluda Xisco Díaz, coneguem la previsió del temps. Juan Carlos Piña, bon dia.
14: Què tal? Molt bon dia. Avui a les Illes Balears, jornada estable en un dia en què les temperatures es mantenen sense canvis o baixen lleugerament, excepte el nord de Mallorca i Menorca, on pujaran. Màximes de 27 graus a Palma i Eivissa, 26 a Mahó, 25 a Formentera. Demà divendres tindrem el cel cobert amb precipitacions, en general dèbils, tendint durant l'hora baixa a predominar el cel poc ennuvolat. Així mateix, les temperatures diurnes baixaran, més notablement al nord de Mallorca, quedant-se les màximes als 26 graus a Palma, 25 a Eivissa, 24 a Formentera i 23 a Mahó. És una informació d'AEMET.
13: Càritas Mallorca demana la posada en marxa d'un nou pacte social per revertir la situació de pobresa i exclusió que de cada vegada més afecta la població de l'illa. En la memòria de l'any 2025 que han presentat avui, l'entitat destaca que l'any passat es va atendre un total de 10.187 persones, gairebé la meitat acudint a Càritas per primera vegada. Xavi Ara, bon dia.
15: Bon dia. L'informe del 2025 destaca que un dels principals factors d'augment del risc de patir exclusió social és l'accés a l'habitatge. Del total de persones ateses, gairebé 7.000 varen rebre un procés d'acompanyament, seguiment i atenció continuada. D'elles, gairebé la meitat es veuen abocades a compartir pis, un fet que, segons explica la directora Esther Romero, genera estrès i ansietat.
16: No són hogares, són espacios de supervivència, donde la falta de intimidad y los conflictos de convivencia deterioran la salud física y mental de las familias.
15: D'altra banda, poc més de la meitat de les persones que varen demanar ajuda es troben en situació irregular. Això els aboca, diuen, a una precarietat laboral perquè no poden homologar estudis cursats als seus països d'origen.
16: Son personas invisibles para el sistema, sin acceso a derechos básicos y atrapadas en una, no solo un empleo, sino en una vida sumergida.
15: Tant Càritas com el Bisbat reclamen la posada en marxa d'un nou pacte social per revertir els efectes d'aquesta pobresa que qualifiquen d'estructural. El bisbe és Sebastià Taltavull.
17: El nostre objectiu, que els pobres han d'estar en el centre de la missió de l'Iglésia, això ho tenim claríssim. I mos agradaria molt que no fos només un eslògan de Càritas, sinó que fos una opció personal de cada un, quan te trobes amb persones a les que se'ls ha de donar resposta i solució.
15: Una altra de les dades que també preocupa Càritas és l'atenció a menors d'edat, que l'any passat va representar el 16% del total.
13: I també Càritas, en aquest cas a Menorca, ha presentat la seva memòria anual, destaca el context marcat per l'augment de la precarietat, també les dificultats d'accés a l'habitatge i la cronificació de moltes situacions, com escoltàvem ara, d'exclusió social. Davant d'aquestes dificultats, l'entitat ha acompanyat a més de 1.600 persones a l'illa. Clara Ceballos.
18: L'informe de Càritas Menorca recull un any d'intensa activitat social amb més de 12.000 respostes socials i més de 500 noves persones ateses. La majoria han estat dones, principalment d'origen extracomunitari, i la franja d'edat predominant és la de 45 a 64 anys. Durant l'acte de presentació d'aquestes dades, el bisbe de Menorca, Gerard Villalonga, ha informat sobre la participació d'un grup de la diòcesi de l'illa a les celebracions que es faran amb motiu del viatge apostòlic del papa Lleó XIV.
19: Hi ha un grup de joves de 7 joves de Menorca que van a Madrid, i participaran en una vigília dedicada als joves i una missa el dia del Corpus. Això seria dia 6 i dia 7. Diumenge ja tornen.
18: A l'acte de Barcelona participaran 34 persones de la diòcesi de Menorca, matrimonis, joves i famílies que resideixen a l'illa o que hi estan vinculades.
13: I continuem amb més temes. L'Ajuntament d'Eivissa ha acabat de desmantellar l'assentament il·legal de Sa Joveria. Situat a tocar de l'Hospital de Can Missa, s'estava format per una trentena d'autocaravanes. Molts dels residents pagaven lloguers d'entre 450 i 550 euros. I a Sant Josep també s'ha desmantellat un altre assentament. Amador Bausà, bon dia.
20: Bon dia. Aquest és el mateix Parc Natural de Set Salines. Una dotzena de caravanes i tendes de campanya s'haurien instal·lat la jornada de dimarts en aquesta zona protegida i el consistori va iniciar l'operatiu per al desallotge després que els veïns i usuaris de la zona alertassin la policia local. S'han interposat una dotzena de multes perquè poden suposar sancions d'entre 10.000 a 30.000 euros. Alguns dels residents procedien de la zona de Sa Joveria.
13: I més qüestions. Els advocats i juristes denuncien el col·lapse dels jutjats en la implantació dels nous tribunals d'instància. Sumen a les reclamacions dels sindicats per la manca de personal i mitjans que provoca retards d'anys i anys amb els casos. Paula Bendito, bon dia.
21: Bon dia. Alerten del caos que provoca l'aplicació de la Llei d'Eficiència de la Justícia que substitueix els jutjats unipersonals pels tribunals d'instància i oficines judicials i que obliga els ciutadans a acudir a la mediació abans d'interposar una demanda als jutjats civils o mercantils. El nou sistema agreuja la saturació dels jutjats de les illes, especialment en els casos civils, denuncia Pablo Rodríguez, portaveu del CESIF Justícia.
22: Un juicio de la audiencia podría verse de aquí a 2 años. Podríamos calcular que un juicio en determinadas materias sociales, laborales, como el despido, que es urgentísimo, puede demorarse durante 1 año. Podemos hablar de que un pleito civil puede durarte 3, 4, 5 y en algunos extremos 10 años. Esto no puede ser.
21: El president del Tribunal d'Instància de Palma admet que no donen a l'abast per la disparitat de criteris de funcionament, perquè el sistema informàtic se penja gairebé a diari i pel dèficit de la plantilla de les Balears i en contínua rotació dels funcionaris. Alejandro González, mariscal de Gante.
23: Debemos tener, pues, no sé si son 14, 15 vacantes, que supone prácticamente un 10, 15% del servicio entero desde hace meses. Pero, claro, tenemos el mismo problema. Es que tampoco tenemos nadie que vaya a venir.
21: González proposa com a mesura urgent habilitar un telèfon o una web per encaminar i informar els ciutadans sobre els casos que tenen pendents.
13: 2:07. El govern central acusa l'executiu balear de no utilitzar els prop de 1.000 milions d'euros disponibles del que disposa per tractar de desgastar l'administració de Pedro Sánchez.
20: El delegat de govern, Alfonso Rodríguez, diu que Proens no utilitza la millora constant de fons públics per a balears en serveis públics ni en millorar la vida dels qui més ho necessiten, sinó que s'usa per permetre rebaixes fiscals a aquells que més tenen i per desgastar els serveis públics per poder privatitzar-los en el futur. L'escoltam.
24: Y es la inejecución presupuestaria de los últimos años del gobierno balear. Inejecución significa que hay millones de euros que quedan sin gastar. Y estamos hablando de una ejecución presupuestaria del gobierno de Provenç del entorno del 62-65% en estos últimos 2 años, cerca de 1.000 millones de euros sin ejecutar. Por lo tanto, aquí hay dos posibilidades, o una incompetencia a la hora de gobernar o una voluntad de debilitar esos servicios públicos.
20: Aquestes declaracions es produeixen després que el govern central aprovés aquest dimarts un decret llei que, diuen, suposa un increment històric en el finançament de Balears del 5,8% més que en 2025 i que, sumat a la liquidació de 2024, faran un total de 4.208 milions d'euros per les illes. La presidenta del govern, Marga Proens, assegura que el sistema que proposa el govern central és una cortina de fum per amagar els casos de corrupció del PSIP i rebutja frontalment un sistema que, asseguren, s'ha negociat de manera bilateral únicament amb l'independentisme català.
25: Mentre jo sigui presidenta del govern, els ciutadans de les Illes Balears no pagaran en els seus imposts els regalos del Partit Socialista a l'independentisme català.
13: Més política, més per Mallorca, registraran una proposició de llei al Congrés per assegurar la pròrroga del règim especial balear. Els ecosobiranistes fan un balanç positiu del que ha portat a l'economia a l'arxipèlag, si bé aposten per un model més ambiciós. Enrique Mas, bon dia.
26: Bon dia. El partit assegura que des de l'entrada en vigor del REP, el 2023, l'Estat ha triplicat les ajudes que dona al transport aeri i marítim. A més, ha portat, a través del Fons d'Insularitat, més de 700 milions d'euros al lliure disposició del govern. Pel que fa a les rebaixes fiscals per a empreses, més de 3.000 empreses es van acollir a la reserva d'inversió per a societats. El REPS només té assegurada la seva existència fins a final de 2028. Amb tot, tenint en compte enmig hi haurà eleccions autonòmiques i general, més considera que cal garantir al manco la pròrroga de l'actual sistema per assegurar estabilitat als beneficiaris. Lluís Apesteguía és el coordinador.
0: I que totes les empreses que ara mateix se beneficien d'aquestes ajudes puguin veure-se alleugerides i no hagin de passar pena de si acabaran el 2028.
26: El diputat Vicenç Vidal avança que la pròrroga del REP serà una de les exigències que plantejarà per donar suport als nous pressupostos generals de l'Estat que Pedro Sánchez ha anunciat vol començar a negociar.
2: La pròrroga del règim especial estaria dins aquestes mesures. No és difícil d'imaginar que, evidentment, el conveni ferroviari, si el govern de les Illes Balears fa la seva feina i el govern de l'Estat fa la seva feina, que es pareix que es passa la pilota una a l'altra, també és un tema que han de posar en moltes propostes generals de l'Estat.
13: I a l'àmbit de Palma, Vox no garanteix el seu suport als pressupostos de l'Ajuntament de l'any que ve.
26: Sí, la formació considera que els acords amb el PP no s'estan complint o atribueix en part a la manca de voluntat política dels populars. Amb tot, el portaveu acord, Fulgencio Coy, assegura que no pensa trencar relacions amb el PP.
4: No garantizamos los del 2027, pero lo que sí tenemos clarísimo es que haremos todo el esfuerzo con una oposición seria y responsable para que el buque llegue a buen puerto.
26: Per la seva banda, el batlle de Palma, Jaime Martínez, confia en que aquesta setmana quedi en un no-res.
5: Don per fet que després de 3 anys donant suport en els pressupostos de l'Ajuntament i on, a més, compareixen moltes inversions que estan absolutament pactades amb ells, que el pressupost del 2027 no aturarà inversions que ells mateixos varen aprovar.
13: Declaracions del batle a la signatura d'un protocol per impulsar la renovació urbana de la barriada de Sant Gotleu, aprofitant que el futur tren que unirà Palma en Llucmajor farà aturada a la plaça Miquel Dols.
21: Un pla de regeneració que contempla actuacions per fer un rentat de cara al tercer barri més poblat de Palma i un dels que té la renda per càpita més baixa de ciutat. El protocol d'intencions s'ha presentat davant dels veïnats de la zona, alguns dels quals han criticat que no estigui ni calendaritzat ni compti encara amb un pressupost tancat.
6: Pues que me parece un acto electoralista, que no ha hablado de los problemas que tenemos, no ha dicho en cuánto tiempo estará el macroproyecto hecho, no lo ha dicho nadie, cuando la mayoría de que vivimos aquí somos mayores, ni lo veremos.
7: Muy hartos estamos ya, hay poca limpieza, hay nada, que no nos ayudan en nada. Antes yo salía a las 8 de la noche en invierno y ahora no me atrevo ni a salir ni a las 6, porque no me atrevo, hay mucha delincuencia.
13: 2:22, l'aeroport de Palma va despenjar a hora baixa la polèmica a l'ona publicitària gegant d'un grup financer alemany amb el missatge que traduït deia allò que passa a Mallorca es salda a Mallorca.
20: Recordem que el missatge va indignar els hotelers i el govern balear en entendre que vinculava l'illa amb el turisme de gatera, en usar el terme male, que és com es refereixen a Mallorca els turistes joves com a sinònim de festa i descontrol. L'executiu autonòmic va demanar al president d'AENA sense èxit que la retirés i el Parlament va reprovar després ahir Maurici Lucena i el ministre de Transports, Òscar Puente, per no fer-ne cas. Finalment, ha estat l'empresa anunciant que ha decidit retirar la publicitat i ha demanat disculpes a la població.
13: En successos, 5 persones han resultat ferides en un accident de trànsit aquesta matinada a la rotonda de Can Cifra a Eivissa. Un home de 31 anys ha resultat ferit greu i una dona de 26 també greu ha estat traslladada a zones passes. Les altres 3 víctimes presenten lesions de menor gravetat.
20: I un incendi a un polígon de Binissalem ha causat danys importants a una nau mentre que altres 2 n'han patit de lleus. El foc s'ha declarat a 1:30 de la matinada a una nau que ocupa una empresa d'esdeveniments esportius amb molta presència de material plàstic. La virulència de les flames ha obligat a bombers de Mallorca a mobilitzar els parcs d'Alcúdia, Inca i Manacor. José Argandoña és tècnic del cos.
8: Quan el incendi ha cogido major dimensió y había peligro de que la cubierta colapsara, como luego ha pasado, pues ya todos los trabajos se han tenido que hacer desde fuera.
13: També vos contant que el nen de 3 anys, que va caure ahir des d'un primer pis a Inca, es troba estable a l'UCI pediàtrica després de patir un traumatisme craneoencefàlic.
20: I la Policia Nacional ha detingut a Calvià en col·laboració amb les autoritats alemanyes a l'administrador de Crime Network, considerada una de les principals plataformes criminals de la internet oscura i que oferia béns i serveis il·lícits i que comptava amb més de 100.000 usuaris. L'operació, en col·laboració amb les autoritats alemanyes, ha suposat la detenció d'altres 4 persones en aquell país.
13: Així han rebut a Eivissa treballadors de l'empresa pública GSAIB, la consellera de Salut.
21: Manuela García havia convocat a la premsa per presentar uns nous ecògrafs al Centre de Salut de Sant Jordi, però ha topat amb les reivindicacions laborals del personal que fa feina amb les ambulàncies. Aquesta mateixa setmana han anunciat 4 jornades d'aturada parcial durant el mes de juny i amenacen amb una vaga indefinida si a finals de mes no hi ha acord. Reivindiquen que fa 8 anys que esperen que la plantilla que fou internalitzada vegi adaptades les seves condicions a la dels treballadors públics.
13: En tribunals, l'home acusat d'agredir sexualment una menor a Manacor no s'ha presentat al judici assenyalat per avui de matí.
20: Després d'esperar-lo durant una hora i que l'advocat no pogués contactar amb ell, la magistrada ha decidit ajornar la vista. La fiscalia exposa que és previst arribar a un acord de conformitat entre les parts que evitaria la celebració del judici, en el qual l'acusat s'enfronta a 4 anys de presó i a indemnitzar la víctima amb 10.000 euros com a suposat autor d'un delicte d'agressió sexual. Segons l'escrit d'acusació, l'agost del 2023, quan la víctima tenia 11 anys, l'acusat li va fer tocaments per davall dels pantalons mentre li deia que no contàs res a sa mare.
13: D'altra banda, l'Audiència Provincial fa la vista prèvia al judici contra l'acusat, qui, segons l'escrit del fiscal, el mes de març de l'any passat, quan la víctima estaven ingressades en la unitat de salut mental, va entrar durant la nit a l'habitació d'ella, a l'Hospital de Can Mises, i la va violar mentre dormia. Quan la dona es va aixecar i li va demanar que s'aturàs, ell va continuar. L'home l'havia estat empaitant tot el dia, segons Fiscalia, que sol·licitava que sigui condemnat a 14 anys de presó i indemnitzar-la amb més de 30.000 euros. Pel Ministeri Públic, tant l'Ipsalut com l'asseguradora del centre són responsables civils subsidiaris dels fets pel funcionament anormal del seu servei. I acabam els tribunals amb un altre punt, demanant presó per violar una nina de 14 anys amb discapacitat a Palma.
20: L'Audiència Provincial ha ordenat l'ingrés immediat a la presó de l'acusat de violar una nina de 14 anys a Palma amb petició del fiscal, per l'elevat risc de que fugi perquè s'enfronta a 30 anys de presó. En declarar ahir davant del tribunal, l'home va negar els fets i va dir que era la nina que és qui se li oferia. Ella està diagnosticada de trastorn de l'espectre autista i té reconeguda una discapacitat del 34%. El judici ha quedat vist per sentència.
13: 2:26, temps ara per a l'actualitat esportiva.
26: En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal se juga avui el pas a les semifinals pel títol de Lliga contra el Quesos Hidalgo Manzanares. Després d'empatar l'eliminatòria de quarts de final i forçar el tercer partit, avui a Somos els de Antonio Vadillo hauran de guadanyar per seguir competint als play-offs. El tècnic preveu novament un partit molt igualat que se decidirà pels detalls. En aquest sentit, diu haver aconseguit el factor camp esclavo.
1: La ventaja nuestra es la cancha, ¿no? Nos la hemos ganado en la liga regular y pues bueno, te lo decides y lo decides, prefieres decidirlo en tu casa que fuera de tu casa, con el apoyo de tu gente. Pero mira, el primer partido no fue suficiente, ¿no? Lo jugar en casa, entonces en este sentido preferimos jugárnoslo aquí, pero no es nada definitivo.
26: D'altra banda, la selecció espanyola de futbol entrenarà avui a Somos, on demà jugarà contra Anglaterra un partit clau de classificació per al Mundial de Brasil. Necessitarà guanyar per més d'un gol per superar les britàniques i situar-se com a primeres de grup a falta de només un partit per tancar la fase de grup. I pel que fa al Mallorca, el club espera resoldre pròximament la situació d'Omar Mascarell. El migcampista, que acaba contracte dia 30 de juny, es va lesionar muscularment el darrer partit contra l'Oviedo i estarà de baixa encara algunes setmanes.
13: I avui a la cultura parlem de l'Art Palma Summer.
21: Una trentena de galeries i espais culturals participen avui en l'11a edició d'aquesta cita que dona el sus a la temporada estival. Des de les 6 de l'hora baixa fins a les 10 de la nit podran gaudir de 50 exposicions a les quals participen més d'un centenar d'artistes. A més de les galeries privades, també espais municipals s'afegeixen al programa. Un d'ells és el Casal Solleric, que avui inaugura dues exposicions. Una d'elles, l'imprescindible, el gravat entre gravats, amb una obra gràfica d'artistes com Andy Warhol, Picasso o Miró. Bel Font és la comissària.
3: Hem volgut, de qualque manera, obrir el debat, no? Obrir les ments de la gent al davant de l'obra gràfica original, que sempre ha estat un poquet considerada com un art menor, i crec que creiem que amb aquesta exposició aconseguim treure'ns de damunt aquests complexes un poc absurds.
21: D'entre les obres que s'exposen destaca la sèrie completa de les Disparates de Goya i l'altra mostra que des d'avui acull el Casal Solleric és Escarxa i Bao, que està instal·lada a l'USUP. És una selecció de 12 obres performatives que fan referència a la transformació física de l'aigua. Fermín Jiménez n'és l'autor.
9: Trabajar con lo invisible, trabajar con lo que se deshace, con lo que no dura, con lo performático y con lo temporal frente a lo espacial. Entonces, desde lo visual, trabajar con la temperatura, trabajar con la evaporación, trabajar con lo que se nos escapa entre los dedos.
21: I d'entre les cites culturals per avui, també destacam que a Formentera comença el Festival de Jazz avui amb l'actuació de l'Anna Sasson Quartet, aquí al Blue Bar. Serà a partir de les 8:30 del vespre.
13: Així arribam a les 2:30. Més actualitat al butlletí de les 4:00.

0: cantidad de 15 millones de euros correspondiente a su cláusula de rescisión. El Benfica está obligado por ley a informar de sus operaciones financieras al cotizar en la bolsa portuguesa. Mientras, en otro adelanto de la entrevista que emitirá Tablero Deportivo a partir de las 11, Enrique Riquelme ha asegurado que espera poder revelar el nombre del entrenador de su candidatura en las próximas horas.
1: Esperemos a ver cómo será en las próximas 48 horas y me encantaría, porque creo que sumaría mucho a la candidatura, decir el nombre del entrenador.
0: Y en estos momentos arranca el segundo partido del playoff entre Barcelona y UCAM Murcia. Si los azulgranas ganan, estarán en semifinales de la Liga Endesa.
2: Reconocimiento impagable y muy emocionante que no se esperaba. Es el primer mensaje de Carmen Machi, premiada con el Galardón Nacional de Cinematografía. Dice en un comunicado la actriz que nunca ha trabajado con el objetivo de ser premiada, sino de cumplir con su cometido. Defiende el cine como una profesión de equipo. 7:04, 6:04 en Canarias. Noticias de su comunidad.
3: Bon dia, i aquelles dilles vos contam que el Consell d'Eivissa reforçarà el dispositiu de control d'entrada de vehicles en càmeres de lectura de matrícules. La limitació va començar dilluns, 1 de juny. Ara mateix hi ha dues càmeres instal·lades al Port d'Eivissa per comprovar que tots els cotxes que arriben compten amb l'autorització necessària, però l'operatiu s'ampliarà durant la temporada i s'aniran afegint dispositius arreu de l'illa. Seguim a Eivissa. Així han rebut a Eivissa treballadors de l'empresa pública GESAIP. La consellera de Salut, Manuela García, havia convocat a la premsa però ha topat amb les reivindicacions laborals del personal que fa feina amb les ambulàncies. Aquesta mateixa setmana han anunciat que 4 jornades d'aturada parcial durant el mes de juny amenacen amb una vaga indefinida si a finals de mes no hi ha acord. Reivindiquen que fa 8 anys que esperen que la plantilla que fou internalitzada vagi adaptades les seves condicions a les dels treballadors públics. I un darrer punt en els esports, la palmesana Elena Puello Filla fitxa pel València Bàsquet després d'anunciar el passat mes de maig que acabava la seva etapa al Casademont de Saragossa, on ha jugat les dues darreres temporades. La jugadora mallorquina s'uneix a l'equip valencià, guanyador de la Copa de la Reina i de les darreres 4 lligues. Així arribem a les 7:06, més notícies de les Illes a l'informatiu vespre quan faltin 10 minuts per les 8.